s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

0: El 2 i 3 de maig tens una cita amb la pagesia a Maçanet de la Selva. Torna la Fira de Pagès, una fira única que posa en valor les nostres arrels pageses. Vols descobrir els oficis antics de pagès? Com es fa l'aguardent? Aprendre a munyir una vaca o descobrir la maquinària agrícola? Vine a Maçanet de la Selva el 2 i 3 de maig. Tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
6: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
5: Genial. I TAC també, oi?
6: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
5: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
6: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
1: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 2 de maig. Entrecot sense os, 19,50 euros quilo. Costella, tira, 7,95 euros quilo. Galtes de porc, 7,75 euros quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
2: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
1: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
2: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
1: Sort que t'ho gestionen tot.
2: Tranquil·la, ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 9.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vital Dent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
4: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
5: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
2: La Masia Tordera.
3: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujitos, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda cultural d'avui dissabte i ho fem a Blanes amb la Fèria d'Abril de la Plantera, que se celebra a la plaça dels Països Catalans des de les 12 del migdia i fins a mitjanit. A Lloret de Mar, avui dissabte, tenim la Fira d'Intercanvi Mercat de Segona Mà a la plaça Pere Torrent, que es fa des de les 9 del matí fins les 2 del migdia. I demà, diumenge, dia 3, l'Aplec de la Sardana es tracta de la 58a edició, que se celebra des de 2:15 del matí i fins a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. A Tossa de Mar, últims dies avui i demà per gaudir de les jornades gastronòmiques del bacallà i participen, recordem, 17 restaurants diferents. A Tordera, avui, últim dia del Tomato Festival, es tracta de la segona edició que s'està celebrant. A Santa Coloma de Farners comença el Mercat de les Herbes de la Ratafia avui dissabte i demà diumenge, i també la cursa Pa amb Tomàquet avui dissabte i demà diumenge. I acabem a Maçanet de la Selva, perquè aquest cap de setmana, dia 2 i 3, dissabte i diumenge, se celebra també la Fira de la Pagesia.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 2 de maig. Entrecot sense os, 19,50 euros quilo. Costella, tira, 7,95 euros quilo. Galtes de porc, 7,75 euros quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: Marimortríssim! Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Marimurtre en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtre.cat. Marimortríssim! Viu la natura en família.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminación.com.
2: Vuelve la Feria de Abril de la Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de la Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de la Esquinita. Que no te lo cuenten.
4: Radio Marina, siempre.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les 10.

0: En cada setmana parlem d'estrenes. 20 anys hem hagut d'esperar per la seqüela d'aquesta comèdia dramàtica El Diablo Viste de Prada 2, que arriba un dia abans a la gran pantalla. També destaca l'estrena de La Isla de Amrum, que es va alçar amb el premi a la millor pel·lícula al desert BSN Film Fest. Pel que fa a les plataformes, l'estrena més destacada és La Casa de los Espíritus, que arriba a Prime Video. Però escolteu això. Tornarà a sonar 20 anys després aquest Vogue de Madonna a Diablo Viste de Prada. Arriba la segona entrega, una pel·lícula que va marcar tota una generació, que torna a ser dirigida pels mateixos, per David Frankel, amb el mateix guionista. I on es recuperen els icònics personatges de Miranda, Andy, Emily i Nigel. O el que és el mateix, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
1: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
2: ¿Aún tienes todo eso?
1: No, lo regalé.
2: ¿Qué?
1: Demasiado ostentoso para un periódico.
3: Tu despacho.
1: Oh, vale.
3: ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: De nou continua la lluita entre Miranda Presley i Emily Charlton, la seva exagent convertida en executiva rival. Ara això es convertirà en tota una competició pels ingressos per publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos. Miranda, encara que no ho sembli, s'aproxima a la jubilació. Okay. Aquesta setmana anirem també a la Segona Guerra Mundial. Ens situem a la illa d'Anrum, un drama que ens aproparà a Nanin, de 12 anys, un nen que es veu obligat a ajudar la seva mare en la recerca d'aliment per tal que la família pugui subsistir. Es va presentar al Barcelona Film Fest, on es va endur el guardó a la millor pel·lícula en la seva desena edició. I tornen els assassins emmascarats de Strangers en la seva tercera i darrera pel·lícula de la trilogia. En aquest Strangers capítol final sortiran a la llum horribles secrets i la protagonista haurà de decidir si aposta per la venjança o per convertir-se en allò que va destrossar la seva vida.
4: Por favor, no.
5: Todo lo que me importaba ya no está. Tú me lo has quitado.
6: Tamara.
0: Dues produccions espanyoles, ¿Cómo hemos llegado a esto?, amb Kira Miró i Macarena Gómez en la pel·lícula dirigida per Gorka Martínez, i Los Justos, l'òpera prima, de Jorge Lara i Fer Pérez, amb un repartiment encapçalat per Carmen Machi. Atenció a la superproducció d'animació David, Una aventura gegant, que per fi arriba als cinemes. Aquesta pel·lícula va aconseguir un gran èxit als Estats Units, on ha arribat als 7 milions d'espectadors i ha superat els 80 milions de dòlars. Una pel·lícula que s'estrena en català i reimagina la història bíblica sobre David i Goliat. El punt de ciència-ficció ens la porta Resurrection. Ens durà un futur en el qual els humans han perdut la capacitat de somiar. Una dona solitària descobreix a un enigmàtic ésser que encara ho pot fer. I aquesta setmana, a les plataformes, una de les grans estrenes de la setmana, Prime Video estrena la sèrie La Casa de los Espíritus, l'adaptació de la popular novel·la d'Isabel Allende. Una nissaga familiar de 8 episodis que inclou un període de mig segle centrat en 3 generacions de dones, Clara, Blanca i Alba.
7: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
8: ¿Quieres casarte conmigo?
7: Sí. Que es mi destino.
9: Tendría que haberlo visto.
10: Si hubieras visto, no te habrías casado con él.
0: La història es desenvolupa en un país conservador de Sud-amèrica, en un context de lluita de classes, agitació política i la màgia. I basada en la pel·lícula El fuego de la venganza i en la sèrie de llibres d'A.J. Kinnell, s'estrena la sèrie El fuego de la venganza a Netflix. Un dia abans, tindrem també la sèrie documental ¿Debería casarme con un asesino? Una nova sèrie també aquesta setmana a HBO Max. I entonces, huyes. A Apple TV s'estrena La maldición de Willows Bay, la sèrie protagonitzada i produïda per l'actor guanyador d'un Emmy, Matthew Rhys. A Movistar Plus, la sèrie documental La chaparra, Yo nací en una secta. Acabarem a 3CAT, que aquesta setmana ofereix la tercera temporada de Quanta Guerra. Els convidats d'aquesta temporada són l'actor Roger Casamajor, el músic Gerard Quintana, la presentadora Núria Martín, l'actriu Olaya Moreno i el cuiner Nando Llobany, on faran un viatge físic i emocional per descobrir i reviure les històries viscudes pels seus avis i àvies durant la Guerra Civil. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana, molt per descobrir i gaudir. Acabem, però, marcant el pas. Seguint el ritme a la passarel·la, Kato Echi i Lady Gaga fan sonar des de la banda sonora d'aquesta segona part del Diablo, Viste de Prada. Sens dubte, l'estrena de la setmana. Wow.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
4: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
3: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
4: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Quina cançó de la setmana més i més especial. La cosa anava de duets. Elton John i Dua Lipa, Cold Heart, eren la nostra primera proposta, 19% dels vostres vots aquesta setmana. La segona, Nicole Kidman i Robbie Williams, amb una fantàstica versió d'un tema de Frankie Nancy Sinatra, Something Stupid. Es duien quasi el triomf amb un 41%. Però definitivament, els guanyadors d'aquesta setmana eren uns inolvidables John Travolta i Olivia Newton-John des de la pel·lícula Gris, i un dels temes potser més ballats, més recordats i més estimats, You Are The One That I Want, amb el 45% dels vostres vots. I és que la pel·lícula, basada en un musical de Broadway, una pel·lícula de l'any 1978, es convertiria de manera inesperada en tota una icona. Una fotografia imborrable, basada en la cultura dels joves americans dels anys 50 i d'un institut, el Rider High School, on els estudiants es dividien principalment en grups socials o bandes com els T-Birds, liderada per Danny Zuko, o les Pink Ladies, liderades per Betty Rachel. Un despertar adolescent i un inolvidable canvi d'imatge just quasi el desenllaç de Gris, on la càndida Sandy es converteix en una nova i seductora integrant de les Pink Ladies. You Are The What I Want, el tema central de Gris, és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: John Travolta i Olivia Newton-John, You Are the What I Want. Amb el 45% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 2:15 a 2:15. Sense cita prèvia, al carrer

0: Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: El diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh, vale.
5: ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
0: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: Ràdio Marina, sempre.

0: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
1: Tranquil·la, no pateixis, ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle, atenció professional i de confiança al teu domicili.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Mari Mortríssim. Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Mari Murtra en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtra.cat. Mari Mortríssim. Viu la natura en família.
4: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
5: Recordar-me'n? I love Camirral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família, sempre acabem allà mateix.
4: És que la seva cuina enganxa.
6: Restaurant Camirral de Tordera. Quan un descobriment es converteix en tradició.
5: Aquest divendres, com sempre,
4: reserva feta.
5: Restaurant Camirral, el mateix Camirral de Tordera, número 146.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Comencem l'agenda cultural d'avui dissabte i ho fem a Blanes amb la Fèria d'Abril de la Plantera, que se celebra a la plaça dels Països Catalans des de les 12 del migdia i fins a mitjanit. A Lloret de Mar, avui dissabte, tenim la Fira d'Intercanvi Mercat de Segona Mà a la plaça Pere Torrent, que es fa des de les 9 del matí fins les 2 del migdia. I demà, diumenge, dia 3, l'Aplec de la Sardana es tracta de la 58a edició, que se celebra des de 2:15 del matí i fins a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. A Tossa de Mar, últims dies avui i demà per gaudir de les jornades gastronòmiques del bacallà i participen, recordem, 17 restaurants diferents. A Tordera, avui, últim dia del Tomato Festival, es tracta de la segona edició que s'està celebrant. A Santa Coloma de Farners comença el Mercat de les Herbes de la Ratafia avui dissabte i demà diumenge i també la cursa Pa amb Tomàquet avui dissabte i demà diumenge. I acabem a Maçanet de la Selva perquè aquest cap de setmana, dia 2 i 3, dissabte i diumenge, se celebra també la Fira de la Pagesia.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: El 2 i 3 de maig tens una cita amb la pagesia a Maçanet de la Selva. Torna la Fira de Pagès, una fira única que posa en valor les nostres arrels pageses. Vols descobrir els oficis antics de pagès? Com es fa l'aguardent? Aprendre a munyir una vaca o descobrir la maquinària agrícola? Vine a Maçanet de la Selva el 2 i 3 de maig. Tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
1: La Masia Tordera.
5: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujito, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera, amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les 12.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: El diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Si tens un hotel, restaurant o casa rural a Girona o Barcelona, confia en els professionals d'Ancri a Tordera. A Bugaderia Ancri, lloguem llençols, tovalloles i estovalles, ho rentem amb la màxima qualitat i t'ho portem directament al teu establiment. Un servei complet perquè tu només t'hagis de preocupar dels teus clients. Ancri, el teu servei integral de bugaderia, qualitat, comoditat i confiança. Al carrer Miquel d'Unamuno 82 de Tordera. Per més informació, bugaderia.ancri@gmail.com.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Vuelve la Feria de Abril de la Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de la Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de la Esquinita. Que no te lo cuenten.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt Iconesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt Iconesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt Iconesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina.
8: Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: Diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
1: Marimurtríssim. Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Marimurtra en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtra.cat. Marimurtríssim. Viu la natura en família.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ràdio Marina, 100.

0: 16.
1: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
2: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà. Ciutadà.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
3: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
2: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
3: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
3: Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina.
6: Quatre quisos. Un quis, segon quis, tercer quis. I cauen quatre quisos.
5: Sempre al teu costat.
7: He provat tantes maneres. He viscut tantes versions. He buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-nos.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 2 de maig. Entrecot sense os, 19,50 euros quilo. Costella, tira, 7,95 euros quilo. Galtes de porc, 7,75 euros quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
4: Uf, quina pinta!
5: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
4: Per què?
5: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
4: Home, doncs posa-hi remei.
6: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
7: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Blanes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
8: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
1: Recordar-me'n? I love Camiral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família... Sempre acabem allà mateix.
0: És que la seva cuina enganxa.
2: Restaurant Camiral de Tordera. Quan un descobriment es converteix en tradició.
1: Aquest divendres, com sempre...
0: Reserva feta.
1: Restaurant Camiral, el mateix Camiral de Tordera, número 146.
3: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
6: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
5: passatgers. Moltes coses.
7: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
8: Ens han marcat el gol.
9: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la moltes catalanitat coses de la festa.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus.
6: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
11: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
12: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
13: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge...

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a DU35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
0: Si tens un hotel, restaurant o casa rural a Girona o Barcelona, confia en els professionals d'Ancri a Tordera. A Bugaderia Ancri, lloguem llençols, tovalloles i estovalles, ho rentem amb la màxima qualitat i t'ho portem directament al teu establiment. Un servei complet perquè tu només t'hagis de preocupar dels teus clients. Ancri, el teu servei integral de bugaderia, qualitat, comoditat i confiança. Al carrer Miquel d'Unamuno 82 de Tordera. Per més informació, bugaderia.ancri@gmail.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Al Parc Comercial Espai Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espai Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
5: Entrades a antrapolis.com.
6: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Et busco i t'evito.
5: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
1: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
2: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
1: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
2: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
1: Sort que t'ho gestionen tot.
2: Tranquil·la, ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones.
0: Marimurtríssim! Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Marimurtre en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtre.cat. Marimurtríssim! Viu la natura en família.
3: El Matí 360 de Ràdio Marina...

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4. Sí.

0: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 2 de maig. Entrecot sense os, 19,50 euros quilo. Costella, tira, 7,95 euros quilo. Galtes de porc, 7,75 euros quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: Quina cançó de la setmana més i més especial. La cosa anava de duets. Elton John i Dua Lipa, Cold Heart, eren la nostra primera proposta, 19% dels vostres vots aquesta setmana. La segona, Nicole Kidman i Robbie Williams, amb una fantàstica versió d'un tema de Frankie Nancy Sinatra, Something Stupid. Es duien quasi el triomf amb un 41%. Però definitivament, els guanyadors d'aquesta setmana eren uns inolvidables John Travolta i Olivia Newton-John des de la pel·lícula Gris, i un dels temes potser més ballats, més recordats i més estimats, You Are The One That I Want, amb el 45% dels vostres vots. I és que la pel·lícula, basada en un musical de Broadway, una pel·lícula de l'any 1978, es convertiria de manera inesperada en tota una icona. Una fotografia imborrable, basada en la cultura dels joves americans dels anys 50 i d'un institut, el Rider High School, on els estudiants es dividien principalment en grups socials o bandes com els T-Birds, liderada per Danny Zuko, o les Pink Ladies, liderades per Betty Rizzo. Un despertar adolescent i un inolvidable canvi d'imatge just quasi el desenllaç de Gris, on la càndida Sandy es converteix en una nova i seductora integrant de les Pink Ladies. You Are The What I Want, el tema central de Gris, és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: John Travolta i Olivia Newton-John, You Are the What I Want. Amb el 45% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.
0: Ràdio Marina.

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
4: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: El 2 i 3 de maig tens una cita amb la pagesia a Maçanet de la Selva. Torna la Fira de Pagès, una fira única que posa en valor les nostres arrels pageses. Vols descobrir els oficis antics de pagès? Com es fa l'aguardent? Aprendre a munyir una vaca o descobrir la maquinària agrícola? Vine a Maçanet de la Selva el 2 i 3 de maig. Tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
4: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
5: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.

0: En cada setmana parlem d'estrenes. 20 anys hem hagut d'esperar per la seqüela d'aquesta comèdia dramàtica El Diablo Viste de Prada 2, que arriba un dia abans a la gran pantalla. També destaca l'estrena de La Isla de Amrum, que es va alçar amb el premi a la millor pel·lícula al desert BSN Film Fest. Pel que fa a les plataformes, l'estrena més destacada és La Casa de los Espíritus, que arriba a Prime Video. Però escolteu, escolteu això. Tornarà a sonar 20 anys després aquest Vogue de Madonna a Diablo Viste de Prada. Arriba la segona entrega, una pel·lícula que va marcar tota una generació, que torna a ser dirigida pels mateixos, per David Frankel, amb el mateix guionista, i on es recuperen els icònics personatges de Miranda, Andy, Emily i Nigel, o el que és el mateix, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
1: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
2: ¿Aún tienes todo eso?
1: No, lo regalé.
2: ¿Qué?
1: Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
2: Oh,
1: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: De nou continua la lluita entre Miranda Presley i Emily Charlton, la seva exagent convertida en executiva rival. Ara això es convertirà en tota una competició pels ingressos per publicitat enmig de la decadència dels mitjans impresos. Miranda, encara que no ho sembli, s'aproxima a la jubilació. Aquesta setmana anirem també a la Segona Guerra Mundial. Ens situem a la illa d'Anrum, un drama que ens aproparà a Nanin, de 12 anys, un nen que es veu obligat a ajudar la seva mare en la recerca d'aliment per tal que la família pugui subsistir. Es va presentar al Barcelona Film Fest, on es va endur el guardó a la millor pel·lícula en la seva desena edició. I tornen els assassins emmascarats de Strangers en la seva tercera i darrera pel·lícula de la trilogia. En aquest Strangers capítol final sortiran a la llum horribles secrets i la protagonista haurà de decidir si aposta per la venjança o per convertir-se en allò que va destrossar la seva vida.
3: Por favor, no.
4: Todo lo que me importaba ya no está. Tú me lo has quitado.
0: Dues produccions espanyoles, ¿Cómo hemos llegado a esto?, amb Kira Miró i Macarena Gómez en la pel·lícula dirigida per Gorka Martínez, i Los Justos, l'òpera prima, de Jorge Lara i Fer Pérez, amb un repartiment encapçalat per Carmen Machi. Atenció a la superproducció d'animació David, Una aventura gegant, que per fi arriba als cinemes. Aquesta pel·lícula va aconseguir un gran èxit als Estats Units, on ha arribat als 7 milions d'espectadors i ha superat els 80 milions de dòlars. Una pel·lícula que s'estrena en català i reimagina la història bíblica sobre David i Goliat. El punt de ciència-ficció ens la porta a Resurrection. Es durà un futur en el qual els humans han perdut la capacitat de somiar. Una dona solitària descobreix a un enigmàtic ésser que encara ho pot fer. I aquesta setmana, a les plataformes, una de les grans estrenes de la setmana, Prime Video estrena la sèrie La Casa de los Espíritus, l'adaptació de la popular novel·la d'Isabel Allende. Una nissaga familiar de 8 episodis que inclou un període de mig segle centrat en 3 generacions de dones, Clara, Blanca i Alba.
5: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
6: ¿Quieres casarte conmigo?
5: Sí. Es mi destino.
7: Tendría que haberlo visto.
8: Si hubieras visto, no te habrías casado con él.
0: La història es desenvolupa en un país conservador de Sud-amèrica, en un context de lluita de classes, agitació política i la màgia. I basada en la pel·lícula El fuego de la venganza i en la sèrie de llibres d'A.J. Kinell, s'estrena la sèrie El fuego de la venganza a Netflix. Un dia abans tindrem també la sèrie documental ¿Debería casarme con un asesino? Una nova sèrie també aquesta setmana a HBO Max. I entonces, huyes. A Apple TV s'estrena La maldición de Willows Bay, la sèrie protagonitzada i produïda per l'actor guanyador d'un Emmy, Matthew Rhys. A Movistar Plus, la sèrie documental La chaparra, Yo nací en una secta. Acabarem a 3CAT, que aquesta setmana ofereix la tercera temporada de Quanta Guerra. Els convidats d'aquesta temporada són l'actor Roger Casamajor, el músic Gerard Quintana, la presentadora Núria Martín, l'actriu Olaya Moreno i el cuiner Nando Llobany, on faran un viatge físic i emocional per descobrir i reviure les històries viscudes pels seus avis i àvies durant la Guerra Civil. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana, molt per descobrir i gaudir. Acabem, però, marcant el pas. Seguint el ritme a la passarel·la, Kado Echi i Lady Gaga fan sonar des de la banda sonora d'aquesta segona part del Diablo, Viste de Prada. Sens dubte, l'estrena de la setmana.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
0: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Outlet Ritual Shoes. Liquidació de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes. Ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes. Al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Mar Immortríssim. Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Mar Immortre en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimortre.cat. Mar Immortríssim. Viu la natura en família.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
7: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Roca Grossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
8: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
2: Muralla Óptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
4: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
3: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
4: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat. It's a kind of magic.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Som

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: El diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Oh, yeah. And the trumpets, they go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: La Masia Tordera.
2: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujito, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
3: El blues arriba a Santa Susanna. El 22 i 23 de maig a l'espai Camp Mas de Dalt, Susanna Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susanna Blues Festival.
4: Entrades a antrapolis.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina.
7: Segon qui, tercer qui, i cauen 4 quisos.
6: Sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 2 de maig. Entrecot sense os, 19,50 euros quilo. Costella, tira, 7,95 euros quilo. Galtes de porc, 7,75 euros quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja!
0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
3: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
2: Recordar-me'n? I love Camiral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família, sempre acabem allà mateix.
1: És que la seva cuina enganxa.
3: Restaurant Camiral de Tordera, quan un descobriment es converteix en tradició.
2: Aquest divendres, com sempre,
1: reserva feta.
2: Restaurant Camiral, el mateix Camiral de Tordera, número 146.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Mar Immortríssim. Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Mar Immortre en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimurtra.cat. Mar Immortríssim. Viu la natura en família.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: Diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Tranquil·la, no pateixis. Ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle, atenció professional i de confiança al teu domicili.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
5: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 2 de maig. Entrecot sense os, 19,50 euros quilo. Costella, tira, 7,95 euros quilo. Galtes de porc, 7,75 euros quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
1: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: El 2 i 3 de maig tens una cita amb la pagesia a Maçanet de la Selva. Torna la Fira de Pagès, una fira

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

0: Matí 360.
1: La delinqüència baixa a Lloret de Mar durant el primer trimestre de l'any. Segons dades dels Mossos d'Esquadra i la policia local, els delictes han disminuït un 2,4% respecte a l'any passat.
2: Aquesta cançó va comptar amb la participació del guitarrista Eddie Van Halen, executant un sol molt representatiu per l'època. Eddie Van Halen surt en aquesta cançó, però mira quina cosa més curiosa, el seu segell discogràfic li va prohibir que sortís en els crèdits, que sortís a la producció, a la promoció.
3: El PSOE proposarà a Junts i PNB mesures fiscals per als arrendadors de pisos. L'executiu planteja bonificar l'IRPF si s'abaixen els lloguers i reactiva la regulació de contractes de temporada per buscar un pacte.
4: Diablo viste de Prada. Arriba la segona entrega.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
6: Oh,
5: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
1: Mar Immortríssim. Torna al Festival Familiar Botànic més esperat de la Costa Brava. El 10 de maig, vine a Mar Immortre en família a gaudir de tallers de xocolata o formatges vegetals, manualitats botàniques, visites guiades, un màrquet amb zona gastronòmica i molt més. Entrada ja a la venda a marimortre.cat. Mar Immortríssim. Viu la natura en família.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 2 de maig. Entrecot sense os, 19,50 euros quilo. Costella, tira, 7,95 euros quilo. Galtes de porc, 7,75 euros quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
2: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
5: Et busco i t'aviso.
2: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i
1: t'evito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Som les

sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio
1: Marina. Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.